0: distintos.
1: Y ahora, con horario ininterrumpido de 9:30 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9:30 a 1:30. Más información en muebleslafábrica.com.
2: El 17 d'octubre viu una jornada molt especial al Port d'Eivissa. L'autoritat portuària de Balears et convida a descobrir-lo d'una manera diferent amb activitats gratuïtes per a totes les edats.